Bona tarda a tots i a totes. Avui llegirem el que ens diu Apocalipsis capítol 22, segona part del verset 20. Cert, vinc de seguida. Amén, vine, Senyor Jesús. I aquesta afirmació per part del mateix Senyor Jesús que acabem de llegir em porta a la següent reflexió. Realment, com a creients en Yeshua HaMashiach o Jesús el Messies, anhelem, desitgem el seu retorn? I en la seguretat de que si el poguéssiu contestar en directe em diríeu, sens dubte que sí. De vegades, el nostre comportament o fins i tot la nostra indolència com a creients pot fer pensar el contrari o que realment no tenim pressa que passi. I això em porta a la reflexió de si realment ens adonem com a creients redimits, com a creients establits per la sang de Jesús a la creu per nosaltres, d'aquesta realitat. El Senyor ve aviat. Sabeu? Part dels nostres germans grans a la fe, el poble jueu, està anhelant la vinguda del Messies, del seu Messies, del Messies d'Israel. Està esperant el Messies victoriós de Zacaries 14:4, que afirmarà els seus peus a la muntanya de les Oliveres, a la ciutat de Jerusalem, i instaurarà un regne de justícia després de derrotar els seus enemics i els d'Israel. Estan anhelant veure el Messies entrar triomfant per la porta daurada situada davant de la muntanya de les Oliveres, tal com va fer fa 2.000 anys, segon podem llegir a Mateu 21:1-11, Marc 11:1-11, Lluc 19:28-40 i Joan 12:12-19. I això el va fer el dia 10 del mes de Nissan o Ab, com el xai que anava a ser sacrificat durant la festa de Pesach o Pasqua, el qual havia de ser observat durant 4 dies per poder comprovar que no n'hi havia cap defecte ni tara i, per tant, era apte per ser sacrificat pel pecat del poble. I el poble d'Israel, encara que no tots, està esperant veure aquest Messies entrar per la porta daurada, la qual actualment es troba tapiada i té col·locada a la seva entrada un cementiri musulmà per evitar que el Messies es pugui contaminar trepitjant aquest lloc. I això va ser una idea del sultà otomà Suleiman el Magnífic, el qual, malgrat ser musulmà, es plantejava la possibilitat que el poble jueu i els cristians tinguessin raó, per la qual cosa, com a mesura preventiva, entre cometes, va tapiar la porta i va instal·lar el cementeri perquè el Messies no pogués passar-hi. I el poble d'Israel està desitjant veure el Messies, el seu Messies, entrar per la porta daurada per ocupar el seu lloc al tercer temple i regnar sobre les nacions. I la meva pregunta és si nosaltres, com a creients a Yeshua, en Jesús el Messies, el qual hem estat justificats davant Déu i perdonats per la sang del Messies servent d'Isaïa 53, fem nostres i anarem les paraules d'Apocalipsis 22:20-20b que hem dit al començament. Cert, vinc de seguida. Amén. Vinc al Senyor Jesús. Optem per l'actitud de les 5 de les 10 verges de Mateu 25:5, les quals es van adormir perquè el nuvi trigava a venir. I es van adormir espiritualment i vivint la seva vida sense preocupar-se ni amoïnar-se d'estar vetllant per la vinguda de l'espòs. Però més que mai és hora que despertem a la realitat en la que vivim. El Senyor està molt més a prop del que pensem. I si encara no ha tornat a la terra, és per pura misericòrdia cap a l'humanitat, concedint encara un temps de gràcia perquè els que hagin de ser estalvis ho siguin, tal com ens diu 2 Pere 3:9. El Senyor no retarda el que va prometre, com alguns pensen, sinó que és pacient amb vosaltres i no vol que ningú es perdi, sinó que tots arribin a penedir-se. Abans que, tal com està profetitzat, el món es torni contra Israel, el que acabarà en un judici contra les nacions a la vall de Jezreel, cosa que coneixem comunament com la vall d'Armagedó. I actualment, des de fa molts anys, els mitjans de comunicació usen un doble raser quan cal comentar notícies sobre Israel. Si un palestí mor, encara que sigui un sanguinari terrorista, és anunciat com un terrible assassinat per part dels cruels israelians. En canvi, si el mateix es produeix per l'altra banda, està considerat com un fet aïllat, un acte de guerra o de defensa pròpia davant de l'opressió israeliana, sent una mica menys que justificat a causa de la política de l'estat d'Israel.
I fins i tot moviments com el de boicots, sancions i desinversions, més conegut com BDS, insten constantment a aïllar Israel en tots els àmbits, des de l'economia fins a la cultura. I els mitjans de comunicació manegen informacions i fotografies al seu gust. I per si no n'hi hagués prou, la gran majoria de les resolucions de condemna de l'Assemblea General de Nacions Unides sempre van dirigides contra Israel. I tot això no és estrany, ja que són evidències de la guerra espiritual que oposa Déu a les hostes del mal, tenint en compte que, tal com llegim a Jeremies 31:3, Déu estima Israel amb amor etern, sent tot això signes precursors del retorn de Jesús. I la paraula ens insta a Romans 12:2 a lo següent: i no vulgueu adaptar-vos al model d'aquest món. Més aviat, procureu transformar-vos renovant la mentalitat, a fi que pugueu discernir quina és la voluntat de Déu, allò que és bo, allò que li agrada, allò que és correcte. I com a creients, la paraula ens adverteix i prediu sobre l'arribada de temps difícils. I a 2 Timoteu 3:12-13 fa referència a persecucions si seguim fidels als ensenyaments divins i seguim a Crist. En l'actualitat, en nombrosos països i en alguns molt propers, hi ha alguns que ens poden sorprendre, com poden ser regions de Mèxic i certs llocs a Colòmbia, pel fet que estan controlats pels càrtels de narcotraficants, el mer fet de ser creients comporta o pot comportar persecució i fins i tot la mort. Inclús nosaltres, a un nivell més ínfim, als nostres països occidentals en els quals vivim, patim burles i menyspreus pel simple fet de ser creients, i la cosa no anirà millor. És més, som molestos perquè la nostra ètica moral i comportament no es sembla de la resta de la gent, i això molesta. Quina serà la nostra actitud com a creients davant de la situació? Ens conformarem aquest segle vivint una vida de creients mediocres, amagats en el nostre confort, no fent-nos notar gaire pel que pugui passar, sent assimilats per aquesta societat? O reaccionarem compartint el que Déu mitjançant Jesús ha fet a les nostres vides i que el Messies tornarà havent encara temps per reconciliar-se amb Déu abans que sigui massa tard? Serem com 5 de les 10 verges de Mateu 25:1-13, les quals van adormir i van deixar apagar els seus llums? Serem una església que Déu vomitarà de la seva boca, tal com ho llegim a Apocalipsis 3:16, perquè no és freda ni calenta? On ens mourem i treballarem en el canvi d'aquesta societat? Quina serà la nostra actitud? 2 Pere 3, versets 1 a 14, ens parla clarament del tema sobre quina ha de ser la nostra postura. El verset 11 ens insta a tenir una santa i pietosa manera de viure. Què vol dir això? Que hem de viure tancats sobre nosaltres mateixos, d'una manera monacal, a la nostra aura de santedat, una mica menys que col·locats en un altar com estàtues, fugint del contacte amb els no creients? Doncs no, sinó tot el contrari. Tenim que viure d'una manera santa i pietosa, el que vol dir viure d'una manera activa, adonar-nos que la paciència de Déu s'acaba i que Crist no trigarà gaire a tornar, cosa que ens insta i urgeix a marcar la diferència, a ser exemples, a ser els miralls en el que la gent encara no ha tingut una trobada personal amb el Senyor vegin reflectida en nosaltres la glòria de Déu. Que vegin en nosaltres una cosa diferent, una cosa antireligiosa. Que vegin en nosaltres algú que els atrau, que els crida a reflexionar. Una cosa que els empenya a conèixer més, no de la nostra religió o confessió religiosa, ja que la gent n'està farta, sinó de la nostra relació amb Déu, d'això que ens fa diferents, malgrat que vivim a la mateixa societat. En resum, cridar-los a la gelosia. I això passa pel fet que tinguem les nostres prioritats ben marcades, que tal com diu el primer manament, estimaràs Déu sobre totes les coses, cosa que passa per tenir sempre posada la mirada en ell, en qualsevol moment i faceta de la nostra vida. Que tot el que fem, estudi, treball, lleure, etc., sempre passi i estigui enfocat a ell. Que siguem pel nostre comportament un fidel reflex de l'amor de Déu per a la humanitat i que hi ha esperança per a la mateixa en Crist. Que siguem ambaixadors de l'amor de Déu, el qual va transformar les nostres vides a través de Jesús i pot transformar les vides de qualsevol, sigui quines siguin les circumstàncies, passat, etc. I entre altres coses, això passa per la pregària.
I aquesta és una poderosa arma de guerra que en nombroses ocasions solem deixar de banda. 1 Tessalonicenc 5:17 diu al respecte: pregueu constantment. I de què ens parla? O a què es refereix Pau en aquesta afirmació? Que hem d'estar tot el dia de genolls a un racó? No, l'apòstol no ho diu. Ens insta que la pregària sigui un estil de vida, que sigui quina sigui l'activitat que estiguem realitzant, sempre estiguem en línia amb Déu, atents als que ens vulgui comunicar i llestos per agrair-li allò que fa per nosaltres i ens dona, encara que només sigui el fet de poder gaudir del que ens envolta i de demanar-li que puguem ser usats poderosament al seu servei, que ens guia les nostres relacions, comportaments, que ens posi davant de les persones a les quals puguem compartir l'Evangeli, la persona adequada en el moment adequat. I això no vol dir que aquesta persona en aquell mateix moment vagi a acceptar Jesús com el seu salvador, encara que pot passar, sinó que estiguem disposats a tractar amb les persones que en aquell moment tenen una necessitat i Déu en farà la resta. El cristià i l'església de genolls, encara que sigui de forma simbòlica, però que estigui pregant sense parar, serà un cristià vencedor i una església vencedora. També viure en santedat i pietosament passa per aprofundir en la paraula de Déu. Si no llegim les escriptures i hi aprofundim, difícilment creixerem espiritualment i us asseguro que en el temps que corren cal tenir una fe ferma. Si no llegim la Bíblia, si no prenem el temps per fer-ho, difícilment coneixerem la voluntat i el caràcter de Déu. Si no prenem temps a llegir la Bíblia, serem com aquell nen que mai obre un llibre de text, mantenint-se en una completa ignorància, sent pressa fàcil de doctrines falses o incorrectes que ens poden portar fins i tot a heretgies o creences antibíbliques. Dediquem temps a la lectura i estudi de la paraula de Déu. L'Etern no ens la va lliurar perquè un dia que no tenia, entre cometes, res a fer, se li va acudir dictar a través de l'Espírit Sant a diferents homes una novel·la o un relat. Déu ens va lliurar la seva paraula perquè hi trobem la seva voluntat per a la humanitat, així com el seu pla de salvació per a aquesta a través de Crist. Hem de llegir la Bíblia cada dia. No cal que llegim molts capítols diàriament, però sí que és imprescindible que cada dia la llegim encara que siguin pocs versets i que demanem a Déu que ell ens guiï en l'entesa i l'aprofundiment dels mateixos. Al Salm 119:105 llegiu: la teva paraula és una llanterna per als meus passos. I a 2 Timoteu 3:16-17 se'ns afirma que tota l'escriptura és inspirada per Déu i serveix també per ensenyar, per refutar, per corregir, per educar en la rectitud a fi que l'home de Déu estigui ben disposat i preparat per a qualsevol tasca noble. Per la seva part, a Hebreus 4, versets 12 i 13, se'ns declara clarament que la paraula serà la nostra guia per comportar-nos i conduir-nos com a creients. I també viure en santedat i pietosament passa per estimar el nostre germà a la fe. A Joan 13:35 llegim al respecte: si ho feu així, si us teniu amor els uns dels altres, tothom s'adonarà que sou deixebles meus. És important que tinguem clar que a través de Crist som interdependents els uns dels altres, cosa que significa que tenim una comunió o comú unió. I això passa per estimar el meu germà. Si vull assolir o guanyar altres per a Crist i no estimo el meu germà, que estic predicant? Si vull transmetre l'amor de Déu cap a la humanitat i em passo el dia criticant els pastors de l'església, els meus germans, etc., etc., què estic predicant? Les meves paraules sonaran a buit, com címbal que retin. No hi ha res que satisfaci més l'enemic de les ànimes que veure el cos de Crist dividit, ja que ell sap que una església unida amb Crist al capdavant és una església invencible, mentre que una església desunida és derrotada o serveix per poc, per no dir per res. I viure en santedat i pietosament també passa per predicar i compartir l'Evangeli als altres. De fet, una comunitat o església tancada en els seus quatre murs no serveix per a res. Una església que es nodreix únicament en si mateixa i que viu en una bombolla daurada de bons cristians no serveix per a res i està fallant a la comesa que Jesús mateix ens va donar de predicar l'Evangeli i fer deixebles. Som realment conscients que cada dia, i quan dic cada dia és a cada moment de la nostra vida, milers i milers de persones moren sense haver tingut una trobada personal amb el Senyor?
I en aquest mateix moment en què estic parlant estan morint persones a les quals els pot estar esperant un futur terrible per no haver conegut el Messies d'Israel. Masses vegades romanem a les nostres poltrones, còmodament instal·lats en la nostra autosuficiència com a creients, vanagloriant-nos de lo bonica i bona que és la nostra església o comunitat, el nostre grup de lloança, els nostres pastors, el nostre grup de joves, la nostra obra social i un llarg etc. I ens oblidem que fora de les portes de les nostres comunitats, un món sense esperança veritable ens està esperant i necessita que li compartim no una religió, sinó la relació que tenim amb Déu, l'esperança de vida que ens ha estat donada per pura gràcia, per pur regal de part de Déu i que no mereixíem. L'evangelització, compartir les bones noves, és i ha de ser un estil de vida. I això passa pel nostre comportament, el qual és la nostra primera evangelització. Que la gent vegi en nosaltres persones normals, integrades a la societat, però amb un estil de vida diferent, amb uns valors morals diferents, amb un comportament diferent, que faci que aquesta gent pugui es pugui riure de nosaltres, sí, ho farà, i fins i tot es pugui molestar molt amb nosaltres, però als quals estem interpel·lant, que la nostra vida sigui per ells un mirall que els interpel·la, en el qual vegin que la nostra relació amb Déu el pot assolir també ells i canviar els seus paràmetres de vida. I a tots ens incumbeix, gran o petits, joves o ancians, la comesa de transmetre que hi ha esperança per a aquesta humanitat. I això passa per tenir una relació amb Déu a través de la sang de Jesús. A 2 Timoteu 4, versets 2 a 4, ens parla clarament de quina ha de ser la nostra posició. Predica la paraula, repeteix-la a temps i fora de temps. Procura ser convincent. Reprèn i exhorta pacientment i amb bon mestratge, perquè vindrà un temps que no suportaran la sana doctrina, sinó que seguint els propis desigs es rodejaran de mestres a la seva mida, per ganes d'escoltar, que mentre per una banda faran el sort, a la veritat, per l'altra es decantaran cap a les llegendes. I això passa a l'actualitat. I si ens aturem una mica a escoltar el que es diu i veurem que és una realitat. I per acabar, si em permeteu la gosàdia, m'agradaria parafrasejar el que ens diu Joan, el seu Evangeli, el capítol 1, versets 6 a 8, i que això sigui un repte per a nosaltres. M'agradaria que quan llegiu aquest text feu els dos canvis següents. Quan s'esmenta la paraula home, les dones la canvieu per dona. I quan llegeixi el nom de Joan, poseu el vostre en el seu lloc. El text ens diu, i el llegiré lentament perquè el pugueu fer els canvis que us he comentat. Es presentà un home enviat de Déu, que es deia Joan. Aquest va venir com a testimoni a testificar a favor de la llum, a fi que per mitjà d'ell tots creguessin. Ell no era pas la llum, només el testimoni de la llum. I de la mateixa manera que Joan el Baptista ho va ser, nosaltres som precursors o anunciadors, en aquest cas no de la primera vinguda, sinó de la segona vinguda del Messies. I la nostra tasca és anunciar als nostres amics, veïns, familiars, col·legues de feina, companys d'estudis, que Jesús torna i tornarà aviat. I ja no queda gaire temps perquè s'esdevingui. I que ara és el moment de prendre una decisió. I per tu que en aquesta tarda ens estàs escoltant, que podem ens segueixes cada setmana o podés la primera vegada que et connectes i que encara no has tingut aquesta trobada personal amb el Senyor Jesús, que encara no li has entregat la teva vida, no li has entregat el teu cor, fes-ho. Fes-ho, perquè serà la millor decisió de la teva vida. I cap la possibilitat que m'estiguis escoltant i siguis agnòstic o siguis ateu o pensis que estàs fart de religió. I si estàs fart de religió, t'asseguro que tens tota la raó del món i no seré pas jo que et porti la contrària. Però no t'estic parlant de religió. T'estic parlant d'una trobada personal amb Déu. T'estic parlant d'apropar-te a ell. I si realment no creus en ell o no creus en la seva existència, mira, el pots reptar tranquil·lament i pots dir, escolta'm, Senyor,
Si aquesta persona que està fent aquests comentaris, que ha fet aquesta xerrada en aquesta tarda, té raó, entra a la meva vida. Canvia la meva vida. Repte'l. No passa res perquè reptis a Déu. No et castigarà pas per això, ni molt menys. Tot el contrari. Repte a Déu. Digue-li, escolta'm, entra a la meva vida, canvia la meva vida, canvia els meus paràmetres. Si realment existeixes, si realment ets el que diu aquesta persona que ha compartit aquesta xerrada d'aquesta terra, canvia els meus paràmetres, canvia la meva vida. Pots estar molt carregat, pots estar molt feixuc, però Déu t'estima. I et va estimar tant que va donar el seu fill per tu. El seu fill va prendre el teu lloc a la creu, va morir per tu a la creu, va vessar la seva sang per tu, per donar-te vida eterna. De fet, la vida física, si el Senyor no ve abans, tot passarem per la mort. Però la vida espiritual és la que dura eternament. I aquesta no te la pots, aquesta no te la pots perdre. No te la pots perdre sota cap concepte. No te la pots perdre sota cap concepte. Entrega la teva vida al Senyor Jesús. Realment, ell no li importa el teu passat. Tots portem una càrrega a l'esquena. Tots tenim un passat. Però el Senyor, saps, no li importa el que has fet. No li importa qui has sigut. Només li importa el teu present i el teu futur. No deixis passar aquest dia. No deixis passar aquest instant. Entrega la teva vida al Senyor Jesús. Que el Senyor us beneixi. Fins la propera setmana.